El zara, t'està acabar, ai pidu que subia. Ai pidu que subia, el zara, t'està acabar. Com fins tot, pidu que subia, el zara. Sí, pidu que subia, el zara. Au, au, au, au, pidu que